president electe del Futbol Club Barcelona, el senyor Joan Laporta, faran entrega d'aquest trofeu.

gràcies, Hansi. I ara, si us plau, culers, us necessitem a tots i totes per repassar tots els jugadors que han guanyat aquesta lliga, la 29a de la història del club.

i vinga, ens falta el que els dirigeix a tots ells. Hem sentit parlar l'entrenador.